0: Vale.
1: ¿Qué estabas diciendo de núcleo tofuriano antes?
0: Este es el primer programa de una nueva era. La era de Acuario. La era del Tofuria refundado, reposicionado, reconstituido. Re qué.
2: Bueno,
0: Requete.
2: pero en realidad es Virgo.
1: Requete.
2: En realidad es Virgo.
0: Bueno, sí, es Virgo, es Virgo. Tofuria, 11 años de paz.
1: Joder.
0: Bueno, vamos a entrevistar a una peña y bueno, va a ser en Valencia.
1: Pues París ve.
0: Sí.
3: Ay,
1: Que
3: claro.
1: trenquem la norma de fer en castellà, el
3: Trenqueu
1: tofurià.
3: unes
0: Vale.
3: vostres normes.
0: I Piro ha
2: Ah,
0: dit.
2: però que hi ha normes?
1: Bueno, es una setmana que si podem fer el programa en castellà
0: Adelant.
1: perquè se emet en llocs on no parlen castellà.
0: Pues que aprenguen.
1: On no parlen català.
0: Pam. Bueno, el tema es, Piro Abans ha dit, bueno, habrá que decirle a esta gente que si quieren que se corte algo, no sé qué, porque hay que cuidar a las personas que entrevistamos.
2: No va a pasar, ¿no?
0: Y yo digo,
1: Bueno, ya veurem.
0: escorbuto-cuidado.mp3. Y te tocan las dos primeras preguntas, pero...
1: Vale, bueno, oye, ¿no se van a presentar?
0: Pueden presentarse,
1: ¿Quiénes
0: pero...
1: sois? ¿Qui sou?
0: Ah, yo soy Rosella.
3: Y yo soy Àlex.
1: Molt bé, però no anem a dir fins després perquè este ho assajarà.
0: Ah, vale.
3: Ah, no sé.
1: Ah, vale, no.
2: Més tard, més
1: Què
2: tard.
1: heu fet a l'estiu?
0: Sí.
1: A veure, què heu fet a l'estiu?
0: Descansar, dormir,
3: Estar en el poble.
0: nadar.
2: Molt bé.
3: Sí, estar en
0: Estic
3: el
0: a
3: poble, estar en
0: favor
3: el poble i estar
0: estic a
3: en la
0: favor
3: muntanya.
0: de la no productividad. Entonces, no
2: Molt
0: fer...
2: bé.
1: Estem d'acord, no?
0: Sí. Bueno, yo he trabajado.
1: Bueno, pues alguien tenía que levantar España.
0: Claro.
3: Claro.
0: Alguien tenía que levantar.
2: Ah, no, no, pero esta
1: No,
2: pregunta es
1: esta es
2: meua.
1: meua. No,
2: No,
1: la
2: esta...
1: huyo, la huyo. Ah,
2: Vale.
1: jódete, jódete.
2: Era meua y es que creo que has podido.
1: A ficar la megua lletra, la P. P de varias cosas. ¿Quién es el vostre grup armat favorit?
3: Ah, el 1000.
1: El 1000.
0: El 1000,
1: El
0: sí.
1: 1000. Joder,
2: ¿Per
1: pues...
2: qué?
1: Bueno, sí, porque...
2: ¿Y qué vol dir 1000?
0: Bueno, el 1000 porque era anarquista. Bueno, es
3: Un
0: que...
3: movimiento ibérico de liberación y porque era catalán y aquí somos pancatalanistas. Si lo digo en castellano.
0: No puedes decir de la secta panca.
1: Pero en 1000 no se definía como anarquista como tal, ¿eh? Se definía dins de una
3: No,
1: corriente
3: no, no,
1: anticapitalista
3: no,
1: radical, la
2: vale.
1: cual ya había consellistes,
4: Igual
1: anarquistas.
4: la CNT
2: Y bueno,
4: tampoco,
2: pero
4: pilló.
2: la gente de historia, la gente de historia.
1: Oye.
0: Pero más que la ETA, perdón.
1: Sí, no, totalmente.
0: Perdón.
1: Oye.
0: ETA nació en un seminario.
1: Oye,
0: ETA
4: había que
0: es
4: decirlo.
0: patrimonio
1: Yo
0: jesuita.
1: pensaba que
2: La
1: aneaba...
2: PNT también.
1: Peña,
0: Pero son jesuitas.
1: yo pensaba que aneaba a decir la columna de ferro. Pero bueno. Decepción.
0: Vale.
3: No.
0: Se nos ve como guerra civilista saltado, ¿no?
3: Se nos...
0: Vale, tenéis una pregunta muy importante. Vistos acontecimientos que han pasado en los últimos meses. ¿Aneu a casar-vos? ¿Sou gays o sou cosins? Podeu ser
2: Todas
0: les
2: son
0: tres.
2: correctas.
0: Vale. És que és divertit perquè així hi ha una sèrie com de bromes internes que vosaltres no enteneu, que els oients de Tofúria no entenen i que només entenem vosaltres tres perquè ve d'una conversa de l'altre dia.
2: Bueno,
0: Bueno,
2: però igual sí que li ha passat abans que li hem preguntat alguna d'aquestes
0: claro,
2: coses.
0: vos pregunten a voltes si sou germans o si sou cosins?
5: No. No, no, no.
0: No vos ha passat mai? Vale.
5: Diria que no.
0: Vale.
1: No, és perquè teniu... Se veu llevar-se i tal. Perquè teniu un cognom igual.
0: Perquè en el nostre poble
3: Claro.
0: quasi tot el
1: Veus,
0: món
1: és que
0: es
1: va
0: diu
1: dir-vos.
0: Frau i en el nostre, o sigui, el nostre poble té 200 habitants, no arriba. I
3: I quatre
0: n'hi ha
3: cognoms.
0: quatre cognoms que es repeteixen tot el
2: O
0: rato.
2: sigui,
0: Bueno, el meu
2: en algun
0: poble té
2: moment
0: 2.000 habitants i només n'hi ha un cognom, eh?
2: Ah,
1: Bueno, penya,
0: ah.
1: una altra volta, Piro tenia raó.
2: Bueno.
0: Això és una fal·làcia,
1: Cotxe.
0: però bueno.
1: Cotxe.
0: No, ara me toca a mi la següent. Vale. A veure, Piro va fer una declaració bastant incendiària aquest estiu. No sé si heu escoltat el Tofúria, millor que no, perquè eren tots refritos. Però penseu que cal desmitificar la cuenca minera? Perquè Piro va dir, hay que desmitificar la cuenca minera.
2: Què penseu d'això?
1: Me van a matar en Asturias al final.
3: No pensem, no, no, no había...
5: Yo espero poder anar algún día a Asturias a presentar el libro, entonces no vaig a clavarme en esas personas. Son más fuertes que yo, seguro, entonces no.
0: No he pensado mucho en la cuenca minera.
3: No,
5: pero lo que siga.
2: No,
0: vale.
2: No ni a mines a la Marina Alta.
3: Ya no.
5: Ya no.
2: Ya no. Ya no.
3: Sí que hubo.
5: En el llibre hi són una mina.
3: Exacto.
5: Molt important.
3: Leanse espurnes i foscors de l'anarquisme valencià.
5: Sí.
0: No sé de què esteu parlant.
3: No sé.
1: Vale. La pregunta en nombre de Déu.
0: Vale, s'ha dit, i ara me toca a mi l'última ja, s'ha dit en este programa, i ho he dit jo, no m'escondo, l'amiga soy jo, que sou l'Espanya que madruga i l'Espanya que treballa. I vos estem deixant un espai per a que digueu lo que opineu i per a que vos defenseu.
5: Home, només diré que la única que ha treballat així en estiu eres tu.
3: Claro.
0: Però perquè m'acaben de contractar,
2: no,
0: vale?
2: No, excusites avui, però...
5: No me representa per a res aquesta frase, no. Carme és l'Espanya que madruga, és tot el que tinc que dir.
0: Carme és la persona que està al salsalesa del matí tot agost. No vosaltres. És, vale. Molt bé, la millor defensa és un bon atac. Te toca, Piro.
1: Bueno, que tornem, que esta gent s'ha d'anar a sopar.
0: Home, jo també, saps?
1: Bueno, sí.
5: I tindrà que matinar, no?
1: I per què esteu avui al punt?
5: Ah, m'ha arribat.
0: És el dintre, crec.
3: Que passàvem per ací.
5: Hem vingut a presentar el nostre llibre que acaba d'eixir, que és un assaig d'història que es diu Espurnes i foscors de l'anarquisme valencià, un viatge pel moviment llibertari amb mirada antipatriarcal, 1900-1939, que bàsicament crec que el títol i el subtítol són prou descriptius de què va el llibre. I això, gràcies per vindre a la presentació avui. Piro ha fet el pròleg d'aquest llibre. Piro sempre està en tot.
2: Òbviament.
1: M'han fet un lot bombing, quan m'han presentat. Gràcies, per una altra onda.
3: Bueno, merescut.
5: Sí.
4: I heu dit que heu perdut amb el títol, que no és tan llarg com...
5: El títol del llibre de Piro és més llarg, i el llibre de Piro és més llarg, sí, els he comparat.
1: I també s'ha dit que és més roig, que la portada és més roja.
5: Sí, també.
3: És més comunista,
5: sí,
3: igual
5: Piro
3: que...
1: Sabia que no vaig dir això.
3: Estava ahí. Estava dejado votando.
4: Ara, lo més important. És millor Torrefiel o Benimaclet?
1: Xin-xin.
3: Hòstia.
5: Benimaclet. És que... Sí. Benicentrisme sempre.
3: Sí, sí.
2: O diuen a Torrefiel.
5: Sí. De fet, ara tindrem que tornar...
3: Saldremos
5: d'incògnita. Bueno, però és que ara pronto tenim que tornar a Benimaclet, que no pots eixir molt de rato, saps? Hi ha una aduana, si eres de Beni, no pots estar fora de Beni més de 4 hores.
3: Si diguem lo contrari, igual no mos deixen tornar, claro. Si diguem que Torrefiel...
5: No.
1: Igual no torneu al punt. Ui, ja dic això.
2: Bueno, heu dit que trieu molt bé les amigues. I les enemigues...
3: No les triem, s'enfaden elles.
1: Me sé identificat, la veritat.
0: Vale, ara tenim una pregunta que és especial i específica per a Àlex.
3: Oh, vaja.
0: Vale. Àlex, per què eres tan travesti? Penses eixir de l'armari? I que si eres trans, Diana te punxa. No passa res.
2: Cabarraca està...
0: I se mos havia passat posar-te en la transporra, però vas estar en la transporra per
5: final. Ojo, arribar a la transporra del Tofúria me pareix igual el hit de la... O sea, lo més...
3: No, clar, el culmen de la fama.
0: Mos havíem quedat sense gent que posa la transporra.
3: Ah, pues serà per això.
0: I claro, Àlex se posa a parlar de coses tan woke, tan no sé què, diuen, no serà un huevo? No sé, contesta, per què eres tan travesti?
3: Pues aún no lo sé. Aún no lo sé. Pero un honor estar en el Paseo de la Fama, aunque sea porque no cabía nadie más, porque faltaba gente.
0: Bueno, porque el Butcher más el tengo que traure si no hemos pegado.
2: Pues yo creo que llegir
4: El beso de la mujer araña por si era fet alguna cosa ahí.
0: Vale. Sí. Te lo he señalat, pero ponte las
1: gafas. Me va a gustar. ¿Qué va a pasar primer? ¿Follar o escribir el libre?
0: Está siendo furia.
5: Primer follar.
3: Entre nosotros, sí.
5: Bueno, bien. Sí.
6: Vale. Piro ya li puedo convidar a partir d'ara. Ara me toca a mi.
7: Vale.
6: Bueno, penseu organitzar una orgia i fer servir el llibre per a pegar o que vos peguen?
8: Jo soy más amarrada per això, no?
3: Seria però copiar, te poden no?
0: Pegar. És que això se basa en una història real. Piro, conta-ho.
6: Sí, se'n recorden. Ah.
3: Bueno, yo lo he escuchado en el Tofuria, sí. Sería copiar mucho, ¿no? Muy...
6: Sí.
5: Ah,
6: bueno, es que si ya vos heu copiat, sí,
4: en la portada, pues también heu de hacer una orgía y que vos peguen o que pegueu algú en el libre, si no, no sería como Invertidos y Rompepatrias.
0: Y
4: copiar todo.
0: Y además podeu aprovechar porque en la trobada de Orgulls, Critics, no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla, bla, en la superquedada, se va a hacer un protocolo específico para el cuarto de follar, que me va a tocar presentarlo a mí sin haber escrito una línea de això. Edgar, me cago en tu estampa. Voy a decir que es que no tendría ni que desenvolupar un protocolo de cures, ya está fet.
5: Yo dije que vaya al Alexandre para que acabe de ir ahí de su armario otra vez y yo a dormir, que es lo meu.
6: Vuelve. Yo... Ara...
1: Bueno, el llibre és graner, eh? Jo crec que per pegar, jo crec que va bé.
3: Sí, també fa mal, pesa, sí. Sí, a més les pàgines són gordes.
6: Ara, espai publicitari. Espai publicitari.
5: Ah! Claro, a banda d'escriure un llibre,
3: sí.
5: Tenim un podcast que també copiem de Tofuria, bàsicament és el que nosaltres fem.
1: Ho hem reconegut.
5: Que es diu Pai, el podcast anarquista interestel·lar, que el fem junt amb L, Andrea i Carlos, que són les cinc són personetes del Sés a l'Horta. I...
3: O no.
5: O no, en la nova temporada que encara no ha eixit. No. Igual ja no és el podcast del vinculat al Sés a l'Horta, és el podcast vinculat a un altre punt.
1: Chin-chin.
5: Exclusiva, un altre punt.
6: Que no està en Benny Maclet?
5: Que no està en Benny Maclet?
0: No, perquè... perquè Cap de Bra i jo volem...
7: Prendre el punt.
0: Sí. Volem mudar-nos a fer el Tofuria així.
6: Oh!
0: Buah, no sé, és que ja som enemigos de verdad.
1: Guerra!
5: Guerra!
3: El dia de les exclusives.
5: Sí, sí.